0: més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 15 d'octubre, amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
1: I què cal fer per apuntar-se?
0: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Xàtiva i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
2: Ràdio...
3: Hoy por hoy, Pedro Blanco.

0: Luego le vamos a pedir a Miriam que nos traduzca la canción, a ver si está diciendo cosas que sean.
1: Es que dice
0: locas.
1: Que no tiene ganas de nada.
0: Bueno.
2: Perfecto, como nosotros.
0: Yo llego el viernes un poco así. Yo llego un poco al viernes así. Bueno, pues nada, que volveremos el lunes a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, después de, espero, haber tenido un fin de semana apasionante.
3: Disfrutando
0: vuestro y el nuestro. Hasta el lunes.
4: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER. Radio Xàtiva, Cadena SER. Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
5: Que jo sé que avui estàs una miqueta enfadat i enfadada perquè ja han començat a tallar els carrers per la fira. Ja està el muntatge, ja tot això, i cada any comencen més prote. Bueno, totes aquestes coses. I jo sé que estàs fart i farta de que jo et diga que ara mateix ja tenim 35 graus en el centre de la ciutat de Xàtiva, que és una informació que es facilitem gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho. No són els graus, és la humitat que tenim. Jo sé que estàs fart i farta de moltes coses, però no passa res. Podria ser pitjor. Podria, avui, no ser divendres.

Podria no ser divendres, però ho és. Afortunadament, ho és. És divendres, és 7 d'agost de l'any 2026. Per als de Xàtiva, esta setmana hem tingut dos divendres, eh? Això també vos ho he de dir, o sigui, però per a la resta de comarques, disfruteu que per fi arriba el cap de setmana. I fins i tot, i amb una miqueta de sort, comencen les teues vacances. O potser ja tornes, perquè ja les has tingudes. Siga com siga, així a la ràdio estarem fent-te companyia durant tot el que ve molt, sobretot ve, la programació especial de Fira a partir de divendres que ve. Este serà l'últim programa que farem divendres a l'estudi. Ja la setmana que ve ja estem pel carrer, que és el que més ens agrada quan estem en Fira. Allà ens veurem, al carrer, al Reial de la Fira. Vinga, ànim amb el cotxe, intenta anar a peuet o en bici aquests dies, si has d'anar per dins de Xàtiva i si no te'n queda una altra, doncs paciència i la ràdio posada al cotxe, que almenys et farem companyia. Benvinguts, benvingudes, bienvenidos, bienvenidas a l'Hoy por Hoy de Xàtiva i Comarques. Escuchan Radio Xàtiva, la cadena SER. Vamos, vamos, que es viernes.

0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
1: Una i més, Ràdio Xàtiva Cadena Ser es volca amb la fira. Es volca amb la fira. Del 14 al 20 d'agost, programació especial des del carrer, de matí i de vesprada. Als matins, amb Jordi Company. En A Vivir Especial Fira el cap de setmana. I Hoy por hoy Especial Fira de dilluns a dijous. I de vesprada, amb Carla Benavent, amb la ventana de Xàtiva Especial Fira. I a més...
2: Jo crec que és dels primers llocs on nosaltres ens hem sentit un grup molt gran.
1: El dia 15 d'agost, de 1 a 2, podràs escoltar de nou l'última entrevista de la Fúmiga a Xàtiva i veure-la també al nostre web, radioxàtiva.es. Viu la Fira de Xàtiva 2026 a les zones de Ràdio Xàtiva Cadena Ser.
0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.

Comencem parlant de Xàtiva, 12 i 25 minuts. L'Ajuntament de Xàtiva ha finalitzat les actuacions de conservació i millora del paratge natural municipal de la Cova Negra, una intervenció executada gràcies a una subvenció per a la gestió i conservació d'espais naturals concedida per la Diputació de València, que correspon a l'anualitat del 2024. L'actuació ha suposat una inversió de vora 40.000 euros i s'han fet moltes coses. S'han restaurat i adequat panells informatius, s'han canviat taules de pícnic, ha tornat a posar-se la tirolina que en algun moment algun graciós o graciosa va furtar i després va passar tot el que va passar. Bueno, te'n recordaràs, i si no, ho tens en la nostra web, en radioixativa.es. En definitiva, s'han fet moltíssimes coses que vull que la regidora de Medi Ambient, Susana Gomar, ens conte. Regidora, què tal? Bon dia, com estàs? Susana, hola. Bueno, hem perdut a Susana.

0: Vinga, ja tenim ara sí a la regidora de Medi Ambient, Susana Gomar. Susana, hola.
1: Hola, bon dia.
0: Sí, que deia jo que moltíssimes coses s'han fet amb vora estos 40.000 euros per a la millora del paratge natural municipal de la Coma Negra. Ves contant-nos, què és el que s'ha canviat? Ara quan anem, què anem a veure de nou?
1: Pues hem fet moltes actuacions. Tenen en compte que aquests 40.000 euros són de la subvenció del 2024. N'hem rebut altres tantes del 2025 i del 2026, després de totes les actuacions que estem fent. Aleshores, en esta, que tu me preguntes concretament, hem fet l'adequació i restauració dels panells informatius, que la gent els haurà vist canviats, que estan deteriorats per l'oratge. Sí. Vale. La senyalització, les taules del pícnic, les han lijat, les han fet boniques i que se puguin assentar perquè ja estan un poquet deteriorats, simplement per això, no? Pel pas del temps. I les tanques les hem reforçat i hem canviat les que estaven trencades al camí, així com... Així com l'acondicionament d'un sender per facilitar el recorregut dels vianants, també. O sigui, arreglar-ho tot un poquet, descantar-ho.
0: Que feia una miqueta de falta, no?
1: Una miqueta prou, estava prou deixat, però bueno, ja està tot, ja ho tinguem ahí, el curs, o sigui, lo que és la millora del curs, a veure si ho dic bé, el curs fluvial, val? Que l'altre dia vaig veure imatges que estava la gent banyant-se i aprofitant el dia, el diumenge que feia tanta calor, hi havia per almenys una trentena de persones prenent el bany allí.
0: Sí,
1: de
0: lo sí. Mira, doncs mira, m'has obert un meló que volia preguntar-te també. Sobre això, sobre prendre el bany, sabem que rius al final són rius, i n'hi ha que anar amb molt de compte, sí. I hem de tindre precaució, però està totalment permès el bany en la zona de la Cova Negra, del Boi, no?
1: Jo no tinc constància de que estigui prohibit, no ho sé. Ho tindria que mirar, a mi també m'has pillat, però i la gent és que necessita, jo que sé, refrescar-se un poquet, no? I clavar els peus també en una zona que estiga molt prop a la vorera, que no n'hi hagi gaperill, no crec que ningú li puga dir res.
0: Vale.
1: No t'ho puc dir.
0: No m'ho pots dir. Bueno, pues mira, aprofita la vinentesa. Si algun altre dia m'ho pots confirmar, doncs ho contarem així en antena. Bé, doncs, Susana, et deixe, que sé que vas conduint, que s'escolta i que vas en el cotxe. Que tingues bon viatge.
1: Vale.
0: Adéu.
1: Moltes gràcies. Disculpeu, adéu.

deia el refrany, lo bueno, si és breve, pues dos veces bueno. Tenen més informació a les nostres xarxes socials, a la nostra web, a radioxativa.es. Pausa i parlem de pilota valenciana.

0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
1: Te vas por unos días, pero ¿quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Xàtiva y Comarcas? Descárgate la app de la SER, selecciona Radio Xàtiva y escucha Radio Xàtiva desde cualquier parte del mundo en tu smartphone.
2: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
3: Las rebajas de verano ya están aquí. En MG Marcos Automoción bajamos los precios en toda la gama. Busques la tecnología que busques, la tenemos lista para ti. Gasolina, híbrido, eléctrico y todos con 7 años de garantía. Visítanos en Xàtiva y Gandía y estrena tu MG este verano.
4: Ya que vas a recorrer toda la fira de Xàtiva y vas a acabar comprando algo que no necesitabas, haz una parada que sí merece la pena. Cuando vengas a la fira de Xàtiva, entra en Tu Energía con tu factura de la luz. La analizamos gratis y te decimos si estás pagando de más. Estamos en la Albereda Jaume I 62, enfrente del Ayuntamiento. Además, te damos un regalo para soportar mejor el calor de la fira. Ya sabes, Tu Energía.
5: El primer año que ahorro viniendo a la fira.
6: Jefe, ¿un nomikai?
7: ¿Un nomi qué?
6: Nomikai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
8: En Xàtiva, la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
9: ¿Nomikai?
8: Y acaba diciendo,
9: ¿otro cremaet?
8: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
10: Oye, ¿te has cambiado las gafas?
11: ¡Sí! Me he comprado dos gafas graduadas chulísimas por solo 146 euros. Las de pista con antirreflejante y ahora voy a recoger las de sol graduadas.
10: ¿Dos gafas por ese precio?
11: Sí, vente. Acompáñame a Óptica Vicente Sancho.
12: Este verano llévate unas gafas de vista y otras de sol por solo 146 euros. Óptica Vicente Sancho, en Alameda Jaime I de Xàtiva, junto a Joyería Sancho.
0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Company.
13: 12:32 minuts, jo vull que escolten això.
14: Silenci. I el tau del xarxa. Pel mig. Medit. 15. Victòria per a Genovés. Cavallers. Victòria per a Genovés. I avui ha sigut extraordinari.
13: Jo crec que... A més d'un, encara se li posa la pell de gallina quan escolta esta mítica partida de pilota valenciana. Avui fa una setmana es va complir el 5è aniversari de la mort del nostre veí, Paco Cabanes, del Genovés, del poble de Genovés, òbviament. I com divendres passat no li van poder fer un homenatge, ho hem volgut traslladar a este divendres 7 d'agost i volem fer-li un homenatge... sobretot esportiu, però també personal. Per això comptem amb dos veus que són, bueno, més que expertes. El primer d'ells és periodista de pilota valenciana de tota la vida. Ell és Joan Tur, que ens escolta des d'uns quants milers de quilòmetres fora, però bueno, ha tingut l'amabilitat de connectar-se amb nosaltres. Joan, amic, com estàs?
15: Pues molt bé, jo estic a la frescoreta, crec que ahir no tant.
13: Que sort que tenen alguns. Bueno, també està Freddy, ell és pilotari campió individual de l'any, no sé si 87 o 88, va ser amic de Genovés, van jugar moltes partides. Freddy ens atén al telèfon també. Freddy no està tan lluny, trobe. Freddy, hola.
16: Hola, com esteu? No, estic així en el Musafes.
13: Adéus, ja està. És que si Joan Tur se n'anarà de viatge.
15: Jo estic en Irlanda, estic un poc més per amunt.
13: Estic un poc més per amunt. Però bueno, més fresquet segur que estàs. Joan, comença per tu, perquè com tampoc sé el que durarà la connexió Xàtiva-Irlanda, si hagués tu com a periodista de definir amb un titular o amb una frase qui va ser el Genovés ara en el 5è aniversari de la seva mort, quina seria?
15: Un fora de sèrie. És d'aquelles persones o d'aquells jugadors que marquen un esport. S'han dit moltes coses del Genovés, potser no se n'han dit prou, o potser sí, no ho saps mai, però és d'aquells jugadors que marquen la història d'un esport. Un exemple, quan ja feia 20 anys que s'havia retirat, Genovés anava a jugar una partida al carrer, jo què sé, a qualsevol poble, i es generava una expectació, després de 20 anys de retirar-se, tenint en compte que la pilota valenciana, per desgràcia, no té la repercussió ni de lluny, que tenen altres esports, un esport molt minoritari, encara que amb aficionats molt fidels,

0: Freddy, per al·lusions.
1: Bueno, yo me estoy totalmente de acuerdo. Bueno, este Paco era un fuera de serie, total. Pero y no solo es como jugador, que como jugador nos alucinaba en lo que decía Joan Onises, jugadores que trencaven el xoc y que admiraven a la gente y que l'alçava de les seues cadires, ¿no? Sino que després te remataba com a persona. Quan la persona era, tenia esa humildad del campió que no tots tenen, ¿no? No tots tenen, però ell sí que ho tenia. Sabia baixar, sabia, era amic dels amics, y ahí no le importaba que fuera un millonario o que fuera un trabajador del camp. Ahí cuando estaba en una persona estaba para siempre. Y yo creo que eso le hacía muy humano y que bueno, y yo voy a tener la gran suerte de ser amigo de él y es de lo que más recuerdo de él, ¿no? Es la amistad que tenía, esa buena amistad.
0: ¿Cómo era él en las distancias cortas, Freddy? Más allá de la pilota, vull dir, ahí como persona, sí, que estás diciendo.
1: No, pues això és el que te deia, no? Ell, tu podies quedar en ell, a mi arribava mig hora més tard, perquè, bueno, pues no era tan puntual, però després estava en tu i estava que bueno, el veies que podia estar tota la vida en tu, i s'entregava totalment, no? I era el que, com dius, en discurs, era un fenomen que encara, pues que no tirava de menys, el gran jugador que era, pues com a persona també.
0: I aquest fenomen, Joan, del que parla Freddy i del que comentaves tu també, aquest fenomen havia ocorregut alguna vegada en la història de la pilota valenciana? I m'atrevisc a dir, hi haurà algun altre genovès a la història de la pilota valenciana, Joan?
2: També que sempre és complicat quan parlem d'esports, perquè hi ha moltes èpoques diferents. Està clar que en l'època contemporània no hi ha hagut res comparable, no hi ha parangó amb un jugador com el Genovès. En el cas del Raspall, per exemple, van tindre un Waldo que va intentar jugar a escala corda i que, per cert, que era molt amic del Genovès i de la família. Però un Genovès, com a figura que ha transcendit el món de l'esport, de la pilota no n'hi ha hagut cap, perquè hem de tindre en compte que a Genovés, en un moment donat, farà 20 anys, per dir-ho així, i encara avui molta gent, el coneixia pràcticament tot el món. I tot el món vol dir que el 80% de la gent, per dir una xifra aleatòria, però aproximada, de la gent no coneix la pilota valenciana, però tot el món coneixia el Genovés. Va ser capaç de transcendir el nostre esport per a convertir-se en una figura en tot el País Valencià. Això ja dona mostra de la categoria que tenia este jugador. Està clar que abans hi ha hagut grans figures, de les quals Rovellet, per exemple, no? Que va morir recentment, del carrer Pelayo com Freddy, i altres grans jugadors que estan en el trinquet de Pelayo i que van marcar èpoques, que algú va posar la corda al trinquet i han marcat camins en la pilota valenciana. Però està clar que si s'haguem un altre esport que tingui una transcendència, jo només tindria 10 pel·lícules, 25 documentals, que n'hi ha hagut seguiment, però tindria una repercussió mundial, perquè jo una cosa que ja acaba, jo crec que és complicat comparar Genovés en un altre esport i no és per tirar al xovinisme.
0: Sí.
2: Genovés va jugar a dos modalitats que són totalment diferents, escala i corda, raspall, no tenen res a veure, o tenen poques coses a veure. En les dos va dominar, en les dos va jugar en inferioritat de condicions, perquè sempre jugava, però a la millor contra tres, contra els millors, i en les dos va guanyar. Va jugar a frontó i s'enfrontava als bascos en èpoques posteriors, on també va ser capaç de plantar cara, inclús si hagués estat més jove, possiblement haverà guanyat. La nova és una cosa redona i la feia anar. I això, si ho passem al tennis, per exemple, no t'imagines a, no sé, un Alcaraz, un Nadal, un Federer, jugant contra dos.
0: I
2: poder guanyar.
0: Sí, t'entenc.
2: O que un col no el poguera executar perquè aquest col li donava massa avantatge. Una sèrie de coses que se'n van un poc lluny del que és, podríem dir, normal.
0: Bueno, i, perdó, Freddy, ara vaig en tu, però és que Joan ha dit una cosa que em sembla molt interessant també, que estem tota l'estona dient, clar, Genovés, Paco Cabanes, Genovés, i també el fet de la seva figura, que això és una cosa que passa amb prou pilotaris, la figura d'engrandir també, en este cas, el poble i la comarca. Vull dir, és que va posar a Genovés, un poble tan menut de la costera, en el mapa mundial, Joan.
2: Totalment, és el que fa també tindre un gran esportista, pues que molts pobles, no, del nostre territori, pues no es coneixen, perquè també ens falta vertebració per molts aspectes diferents que ara no venen al cas, i en aquest cas tens una figura esportiva que és capaç de, com dius tu, de situar-te el poble en el mapa. I com deia Freddy abans, a altres nivells, Genovés tenia aquest carisma, que és una paraula que s'utilitza molt, però que no s'aprèn, sinó que això es té. I no

0: necessitava ser histriònic ni fer res de l'altre món, no? Simplement, com deia Freddy, a cada un, els amics d'una manera, els que ens coneixien del trinquet d'una altra, però sempre tenia un tracte tan proper que tu no el feies sentir que estaves davant de la figura que era. Jo sempre conto una, que no, i Freddy me l'haurà sentit ja 15 vegades, la és una abuela, però ahir m'ha de contar-la, i és aquella vegada que en un trinquet quan entre em fa, «Sí, Joan, diu, tu no tens ni idea de pilota». Però m'ho vas dir d'una manera... Però m'ho vas dir d'una manera que no em va ofendre, saps? I jo sabia que darrere venia alguna cosa més. Doncs això que... I fa, però és que no sap ningú de pilota. Així, que si no sabia ell... Però bueno, Freddy va compartir amb ell que viatges normalitzats en mil llocs.
1: Clar, no, Freddy, anava a preguntar-te... Joan, te n'has d'anar ja o te pots esperar un minutet? Te pots esperar, no?
0: Espero un minut.
1: Freddy, que anava a preguntar-te... quan t'enfrontaves una partida a Genovés, vull dir, quina era la sensació? Què es tenia abans d'una partida front a un jugador d'esta magnitud?
2: Bueno, veritat que... Bueno, una satisfacció personal grandíssima perquè, bueno, jugava lo màxim. Paco portava els trinquets, els atibacava de gent i era un dia gran. Era un dia gran i, bueno, que te llogaren per estar ahí era perquè donaves el nivell. I en aquella època no, va haver un moment que només havien dos restos que podien jugar contra ell, que era Eusebio i jo, i després ja Sarasol, que té 7 anys menys que jo, ja va entrar i tal. Vull dir que estar jugant aquestes partides era un honor per a mi. Però bueno, jo sobretot, ese jugador tan excepcional, el que te feia és que t'enamorava un poc per aquest talent que tenia, per aquesta forma de jugar també, que t'al·lucinava. I jo crec que això també és un problema, com a contrari, no? Perquè jo tenia que haver-li agafat mania, tenia que haver-li odiat. Però bueno, jo considerava amic i me tenia allí per lo que fora, jo que sé, teníem ahí molt, molt bon rotllo i a mi me feia sentir-me bé i això és el que jo volia també.
1: Mira, n'hi ha un... Freddy, ara, arrel d'això de què dies, n'hi ha una dita, no?, que s'ha dit tota la vida, de que Déu ens lliure de les alabances, no?, perquè significa que quan ens morim tots som bons. Però és que em dóna la sensació de tant Joan com tu, que l'heu conegut i que heu estat amb ell, que sí, ara ja no està entre nosaltres, però és que no haguera fet falta que haguera faltat el Genovés per a que tot el món haguera parlat bé d'ell. Sembla que era una persona que deixava marca i empremta per allà on anava, no, Freddy?
2: Sí, clar, ell anava per dalt un poquet de tot. És a dir, jo sé que tots els partits polítics el buscaven cap així que ballar, però ell estava per dalt de tot això. Ell marcava, ell, quan lo que deia Joan, entrava després de 20 anys i la gent aplaudia, la gent el buscava, la gent volia fer-se fotos, la gent... De fet, la federació el va contratar l'última època simplement per a entregar trofeus i fer-se fotos en tota la gent. És a dir, que era molt reclamat. I, bueno, en aquella època marcant moltíssim la diferència i la seva ombra, pues, bueno, jo crec que va ser eterna, no? Perquè bueno, la veritat és que bueno, va ser un grandíssim jugador i una grandíssima persona.
1: Freddy, t'agraïs molt que hagis tret uns minutets i hagis estat amb nosaltres així a Radio Xàtiva, a la cadena SER, per a recordar el teu amic, el Genovés. Gràcies, eh?
2: Bueno, gràcies a vosaltres per recordar-vos d'ell, no? I que això, bueno, és bo per a la pilota i, bueno, n'hi ha que ser agraïts en esta vida. Moltes gràcies.
1: Una abraçada, Freddy.
0: 30 segons, només el Jordi.
1: Sí, no, anava tu, sí.
0: Que va ser una llegenda viva perquè, ja el dic, es va reconèixer el que va fer en vida. I també aprofito sempre per fer un reconeixement també a figures com Freddy, no? Freddy, com deia ell, dels pocs jugadors que li van poder guanyar partides i li feia el tu a tu... I Freddy, una persona que continua vinculada a la pilota i que durant tota la seva carrera i posterior ha sigut artífex, pues, que per exemple tinguin campionats com és ara el campionat per equips, no? El circuit Bancaixa, sí, que va començar sí, ell. Sí. Per tant, pues, gent com Freddy és la que fa que la pilota també puga anar avant, no? I puga reconèixer les grans figures que han deixat. Pues això, han deixat una estela pel camí com és la del Genovés i que gràcies a ell continua, encara el foc de la pilota continua viu i esperem que es pugui mantenir viu.
1: I sobretot, i amb això acabem, Joan, a les nostres comarques, a la costera, a la canal, jo que sé, em ve al cap la gent de Bicorp, em ve al cap el trinquer de la Llosa de Ranes, vull dir, sense que els comarques de la costera i la canal són molt de tota la vida de la pilota, eh? És així, i continua fent-se així.
0: Sí. I trinquets actius, com dius tu, de la Llosa de Ranes, en Bicorp sempre hi ha hagut una escola important. Ara també la incorporació femenina a la pilota ha fet que comarques on s'havia perdut la pilota o inclús en comarques on no jugava raspall s'ha recuperat amb força gràcies a que les xiques, pues, hi ha clubs que tenen més xiques que xics. Així que bé, hi ha parts que no són tan positives, però si ens quedem avui en aquestes parts positives, pues, ja, almenys la base de la pilota està forta.
1: I en això recorda el nostre veí Paco Cabanes, el genovès. Freddy, Joan, gràcies per estar en la ràdio i deixem disfrutar a les vacances de Joan, pobre. Una abraçada als dos.
0: Gràcies, una abraçada. Passeu bé.

Avui fa una setmana, bueno, avui fa 5 anys i una setmana que ens va deixar Paco Cabanes del Genovés, que va faltar als 67 anys d'edat després de combatre contra un càncer al que no va aconseguir guanyar. El que sí que va aconseguir és deixar, com hem escoltat, una empremta, una marca imborrable. Des d'ací, des de Ràdio Xàtiva, des de la cadena SER, tot el record i tota l'estima.

0: Agenda dels divendres amb Carla Benavento. La Carla.
1: Hola, què tal?
0: És una agenda que, bueno, hem de dir-ho ja, és agenda festa, festa agenda. Ara ja sí. Estem en aquest moment de l'any en què no només se'ns queda curt un dia de festa en festa, sinó que l'agenda ja és tan escassa perquè són tot festes. Entonces, te sembla si fem una agenda festera, festa de banda agenda?
1: Sí, festera, ¿vale? Festa de ¿vale? Banda agenda, de, sí, no, claro, em pareix
0: pues
1: perfecte.
0: Pues, perfecte. Mesclaillo fet.
1: Vale.
0: Sí que n'hi ha res més a fer. Abril, totes les setmanes lo mateix. Sí. En Xàtiva, què tenim, per exemple?
1: Pues a les 7:30 la presentació del diorama de Playmobil, Premi Velocitat Fira de Xàtiva, al Casal de la Falla, República Argentina. Després ens anem fins a Moixent. A les 6 de la vesprada, dos semifinals del trofeu Festes de Moixent, amb una partida d'escala i corda masculina al Triquet Municipal. I després a les 8, el pregó de la dansa, a càrrec de la pregonera Maria Cirujeda, al Parador. Després la 33ena, és que és de veres, això sona mal, 33ena.
0: No, sona molt bé.
1: Sí, son... no.
0: Sona molt bé.
1: 33ena, m'agrada en castellà.
0: Trijos en metriceta.
1: No, sí? No? 33ena. Setmana Cultural i Esportiva.
0: Chico, la 33, ja està.
1: La 33 edició de la Setmana Cultural i Esportiva de Navarresa. A les 5 de la vesprada, Parc Aquàtic a la plaça Espanya. A les 6, Festa del Torneig de Petanca. A la pista junta al Parc Milagra Orteix. I a les 9, Sopar de Quadrilla a la plaça d'Espanya. Després, Bou Mecànic i Festa de l'Espuma Infantil. Després, segon torneig de pàdel de la Falla Joan Ramon Jiménez, el divendres, dissabte i diumenge, 24 hores, al Poliesportiu de la Llosa. I per a jugar cal pagar 20 euros. No sé si quedaran tiques, però com sempre vale, es poden informar a la pàgina, a les xarxes socials.
0: Molt bé. Alberic?
1: Després, Alberic, a les 10 de la nit, continua en Alberic és cine, amb el cinema amb el cinema Jumanji siguiente nivell a la Glorieta.
0: Tot això per avui, i demà ja comença la cosa a posar-se més festera.
1: Sí.
0: Dissabte, Moixent.
1: A les 10 i mitja de la nit, cercavila des de la plaça de la Hispanitat fins a la plaça Major. A les 11, dansa popular del grup de danses de Moixent, junta a la Societat Musical La Constància i l'associació Canyes i Baquetes de Moixent.
0: Navarrés.
1: A les 9, concentració de festeres i festers al carrer de l'Església davant de l'Ajuntament i iniciaran una cercavila de recollida acompanyades per la banda musical de Navarrés. A les 11, també serà l'acte de presentació dels festers a Navarrés de la plaça Espanya i després actuació del grup XS Covers per cortesia dels pares i mares de festers.
0: Vale.
1: I continuem al Beric, a les 9 de la nit, ni del meló a la plaça de la Constitució amb actuació de Carabé. Que xulo, ni, de, sí, sí, ni sí. Del meló. Jo crec que ja no queden tiquets, però bueno.
0: Que bo, meravellós.
1: M'encanta, m'agrada més el de tot l'any.
0: A mi també.
1: Bueno, festes en Cerdà. Bach, 90 i 2000.
0: Això remember que flipes.
1: Sí, van a fer, han fet un superfestival. O sea, sí, les xarxes sí. Socials de l'Ajuntament de Cerdà en el Facebook sí, està tot ple, tots els cartells sí, de sí. Tota la gent que va, perquè en vaig a dir-los, ¿vale?
0: Vale.
1: A les 11, Charo Campillos, a les 12, Coqui Selection, a la 1, Arturo Roger, a les 2, Pegri Maltos, a les 3, George Moyà i a les 4 i mitja, Javi Vivas. O sea, menut festival de remember que ens ha marcat Cerdà.
0: A veure si tinguem alguna cançó de remember i no en tinguem ninguna. Això s'ha d'arreglar.
1: Sí, anava a dir-ho, n'hi haurà que posar.
0: Això no pot ser. A veure, sí que... Digues, digues.
1: Bueno, jo vaig a continuar.
0: No n'hi ha.
1: Vale,
0: això s'han de resoldre.
1: Sí, s'ha d'arreglar. Continuem a Carse, si vols. A les 11 de la nit, concert a la fresca de Quinter de Metalls a la plaça de la Generalitat. I acabem l'agenda, bueno, però no la festera, perquè encara queden tres pàgines llargues d'agenda de festes.
0: Sí, farem una pausa i tornarem.
1: Sí, el diumenge a Moixent a les 6 de la vesprada, partida de raspall femenina i a continuació final de trofeu de festes de Moixent, partida d'escala i corda masculina al Trinquet.
0: Doncs aquesta és l'agenda, fem una pausa i en tornar, més festes.

0: sintonia de Festa en Festa amb Quevedo, amb Carla, que està així. Quevedo no està, Carla sí.
1: Sí, Carla sí.
0: Vale, per a fer un repàs a les moltes festes de pobles de les nostres comarques d'esta setmana i de la, bueno, de la que ve serà de, el dilluns, no? Ho hem parlat
1: sí,
0: així,
1: sí.
0: No?
1: Vale, okay. Sí, perquè després ve la programació de fira,
0: tot fira
1: i no podrem atendre a tots els pobles.
0: No
1: entonces, la dilluns, totes les festes de les nostres comarques, i per cert, que si algú vol telefonar a la ràdio
0: que
1: o enviar
0: sí,
1: un missatge i contar les seues festes,
0: si volen vindre a la ràdio de festa, que vinguin.
1: Que vinguin, claro que sí.
0: Que per festa, vale. Quins pobles tenim, Carla? Doncs
1: pues comencem en Antella, la jornada ja comença ben pronte, és a dir, a les 8 del matí amb la despertar. A les 10 se celebra la tradicional baixada amb barca aquàtica a la sud i a les 3 hi haurà dinar de 5 a 12 de la nit, continua la festa i a les 12 arriba la gran entrada de disfresses tradicional d'Antella i a la 1 una nova discomòbil a la sud. Continuem demà, l'últim dia que comença a les 7 i mitja a l'esprada amb l'entrada de bandes que omplís carrers de música festera, com sempre, en totes les bandes de les nostres comarques. I finalment a les 8 té lloc el moment més esperat, que és la gran desfilada de moros i cristians, on, bueno, pues lluixen els seus espectaculars vestits i és segur que està superxula de veure.
0: Sí, sí, sí.
1: I visitar Antella també.
0: Són festes també en la Font de la Figuera, que ho van contar el dilluns.
1: Sí, exacte, vam parlar amb Elio. Avui a les 11, perdona, a les 10 i mitja de la nit, ni de carretons a càrrec de la gent del Bou en la plaça Major. Demà a les 12 menys un minut, tradicional corda en la plaça Major a càrrec de la pirotècnia Rausell, i en finalitzar la corda realitzarà la discomòbil DJ Sergio Tormo als Jardins Verdosos, donant per acabada la festivitat al patró del Santíssim Crist dels Afligits. A la nit, a les 9 i mitja, es farà la tradicional concurs de paelles en l'esplanada del Poliesportiu Municipal per acabar la jornada. A la 1 de la matinada actuarà l'orquestra Seven Crashers, que això és una tradicional, al Parc José Luis López. I, bueno, l'alcalde Elio Cabanes va estar amb nosaltres el dilluns, que està en nit, on va comentar les actes del cap de setmana.
2: El divendres, dia 7 d'agost, també fem uns carretons de, que fa la penya taurina, de la gent del Bou. I ja per fi, pues, el dissabte per la nit acabarem en la tradicional corda de la Font de la Figuera,
0: sí.
2: Que és pues, la típica, no? En carrer obert i això, així en la plaça, sense ninguna reixa d'aquestes que fiquen en altres puestos i, bueno, aconseguir mantindre-la en, pues, com se feia tota la vida. O sigui que molt bé.

0: Xa Cristiana per a parlar de les festes de moros i cristians en Xella, Canal de Navarrés. Esta vesprada, 7:30, comença tot en la concentració de comparses a l'auditori. Després, Carla?
1: A les 8, el pregó. A les 10, el sopar de Germà Nore, el parc de la Font. I a les 2 de la nit, passacarrers. I al finalitzar, actuarà Cabos Sueltos en el parc.
0: Demà dissabte?
1: A les 12 del matí, cara a cara de dos grups al passeig. A les 7:30 de la vesprada, concentració de comparses a l'auditori municipal i també més passacarrers amb Xilava fins al parc. A les 8 de la vesprada serà l'ambaixada moro cristiana i a les 12:15 de la nit, concentració de comparses a la carretera. A les 12, l'entrada falsa de les comparses fins al parc de la Font i al finalitzar actuar los hits. I continuem diumenge, que serà l'entrada, la famosa entrada.
0: Sí.
1: Serà a les 8 de la vesprada.
0: Xula, és molt xula.
1: Sí, sí. Serà a les 8 de la vesprada, pels carrers habituals fins al final de la carretera. I m'ha cridat l'atenció que són 10 comparses, 6 cristianes sí. i 4 mores.
0: Sí, sí, sí.
1: De normal, jo crec que tinc acostumat a que tenen que haver les mateixes. I allà són 6 cristianes i 4 mores.
0: Viva Xella, clar que sí.

0: Quesa, Carla.
1: A les 7:30 de la vesprada hi haurà una guerra d'aigua per als més joves. Després, a les 8:30 de la nit, tindran una processó al Claverí de la Santa Creu. Per als majors i no tan majors també tenen el Titi, que ens el van explicar la setmana passada. I, bueno, a les 12 de la nit, entrada falsa de morts i cristians. Després, 12:30, orquesta Wanda i disco mòbil.
0: I demà molt prompte, no?
1: A les 6 del matí, pobretes persones. Despertar mora i cristiana.
0: Més d'una no es gitarà.
1: Sí, no, de veres, seguríssim. I després, a les 8:30, entrada de morts i cristians. Jo crec que s'alçaran a les 6, faran la desperta i ja estaré ja a les 7.
0: Justetet, sí.
1: Al saet. I a les 12:30 de la nit, orquesta Nexus i disco mòbil. I diumenge, de 11 a 2, parc aquàtic i s'acaben les festes.

0: Estem en el De Festa en Festa, estem amb Carla Benavent, estem repassant les festes dels nostres pobles i comarques, la 1 i 25. Hem estat en Antella, hem estat en la Font de la Figuera, hem estat en Xella, hem estat en Quesa, i no deixem la Canal, ens anem a l'interior, ens anem a Millares, també són festes patronals.
1: Sí, avui a les 4 i mitja comencen amb un parc aquàtic a la piscina municipal. Jo crec que allí en la Canal de Navarres o del parc aquàtic triomfa molt, perquè estan tots els pobles. A les 8 de la vesprada passa carrera a càrrec de la Unió Musical Millarense, a les 9 processó en honor a Sant Roque, i a les 12 i mitja orquesta Freedom, i al finalitzar disco mòbil amb DJ Pablo. Demà a les 12 del migdia, és el dia de Sant Blas, solemne missa en honor a Sant Blas, a les 4 i mitja parc aquàtic altra vegada, i a les 8 passa carrera a càrrec de la Unió Musical Millarense, processó i orquesta Òxido, i per últim, ja, disco mòbil en la plaça Inchidor.

0: Vam parlar el dilluns ja amb Genovés, Carla, per precisament l'estrena d'esta cançó, que és xulíssima, que l'han fet els veïns i les veïnes. Res d'intel·ligències artificials ni coses d'estes. S'ha fet com tota la vida. I són així de bé.
1: Des del Calvari, com un pare que guarda el nostre camí.
0: Precisament del Crist anem a parlar, perquè continuen en festes i a més és que molta actualitat en Genovés este cap de setmana. Esta setmana, ara ho contarem, Carla, conta'ns.
2: Bueno, esta vesprada a les 8:30 tindrà lloc la processó i la pujada del Sant Crist a l'Ermita, seguida d'un nou castell de focs artificials. A la nit hi haurà un tribut a Rafael Acarra i a les 2 del matí actuarà l'orquestra Scream. Demà dissabte, l'últim dia, començarà amb la missa solemne i el repartiment del pa beneït a les 11:30 i a les 9 de la nit es celebrarà l'última processó, seguida d'un altre castell de focs artificials. A les 12:30 de la nit tindrà lloc l'acte de cloenda de festes, per acabar amb molta música i ambient. A la 1:30 començarà Carnaval i a un tour al carrer Ocias Marco.
0: I per què dèiem que esta setmana s'ha parlat molt de Genovés? Doncs perquè la Generalitat ha declarat bé immaterial de rellevància local la processó de la baixada del Santíssim Crist del Mont Calvari del Genovés.
2: Sí, és una de les manifestacions religioses i culturals més representatives d'este municipi, de la comarca de la Costera. I aquesta declaració reconeix el valor d'una tradició que està transmesa generació en generació i també que incorpora esta celebració a la secció quinta de l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià.
0: Doncs l'alcalde de Genovés és Pablo Vilar, ens atén al telèfon. Pablo, com estàs? Enhorabona.
3: Bon dia, Jordi, moltes gràcies.
0: Bueno, una alegria molt gran, no? Com heu rebut este reconeixement?
3: Pues amb molta alegria, perquè la veritat és que sí que portem més d'un any recopilant tota la informació de la baixada del Crist per a que la declararen i, bueno, va ser justet també el mateix dia, va ser quan la van declarar el dia 5 d'agost, que és la baixada del Crist.
0: Sí.
3: Entonces, se mos va ajuntar tot i, pues, molt contents. Tota la gent del poble ho ha agarrat amb molta alegria.
0: Bueno, sabem que este tipus de reconeixements porten molta faena darrere. Pablo, durant, tu dius, un any, però segurament més, perquè la documentació, tot s'ha de presentar, es necessiten. Tota aquesta burocràcia, per dir-ho d'alguna manera, per a poder aconseguir este títol, que després, verdaderament, què implica este reconeixement, Pablo?
3: Pues lo que estàs dient ara, este reconeixement implica, pues, veure que el nostre poble, que la baixada del Crist és igual que la pilota, una senya d'identitat, pues que se mos reconega, perquè al final, ja t'he dit, que en la baixada del Crist tota la gent del poble som, considerem, una mateixa persona, mos unim tots, tant la banda de música com esportadors, com tota la gent, i es fa, pues, un silenci respectuós en el qual, pues, tota la gent, el que té promeses, el que li demana alguna cosa al Crist, doncs m'ho juntem tots per a veure el passar i emocionar-me molt.
2: Pablo, i com vau rebre este reconeixement? Ho esperàveu, no?
3: La veritat és que sí. Sabíem més o menys, ja mos van anar dient, crec que era sobre el 4 de maig o per ahir, que sí que més o menys, pues, ho tenien clar, però que encara faltaven els últims informes i passar-ho, pues, el que passa en la burocràcia, que tarda un poquet, però que sí que més o menys en tota la informació que mos va passar, que ara des d'ací sí que vull, pues, agrair a l'historiador, que és d'ací de Genovés, que ho va fer tot, que li diuen Jesús Cerdà, que és el que ho va recopilar i, en fi, ho va posar tot en memòria per a que ho valoraren allí, i ha sigut, pues, això. Al final, molta alegria.
0: Perquè des de quan, per a un que no és de Genovés com jo, des de quan se celebra esta baixada del Crist, este acte tan, tan solemne i, com bé dius, tan, que unís tant al poble?
3: Reconegut està des de 1789. Entonces, són 232 anys, més o menys. Saps?
0: Sí.
3: Ahir és el que diuen, que està reconegut, quan el Crist del Mont Calvari va pujar a l'ermita i va ser pel mig de l'església que anava allà dalt. Però a millor portava, no sé, el temps, però reconegut 232 anys.
0: Mare de Déu, sí.
2: I Pablo, ara que ja estan a punt d'acabar les festes, quina és la valoració que fas d'aquestes festes d'aquest any de 2026 de Genovés?
3: Pues la valoració, jo penso que un 10. És unes festes que, ja vos dic, tota la gent està, només fa que felicitar-nos, perquè sí que hem intentat fer unes festes a tot lo gran, com bé heu dit, el dia de la presentació, presentant la cançó esta, que mos representa, i tot, hem intentat tots els dies d'intentar pues, clavar a tota la gent, que entre pues, tant majors com menuts, com a tota la gent, i clavar pues, tota classe d'actes. Per passar-se bé, religiosos, culturals, i pense que està així tot molt bé.
0: Pablo, t'agraïs que t'alliberi ja, que sé que tens molta faena, i més encara en els últims dies de festes, però mira, hem començat el programa parlant precisament de que avui fa una setmana, el passat divendres, es van complir 5 anys de la mort del vostre veí il·lustre, de Paco Cabanes, el genovès. Sí, sí. Tu deies ara, no?, que el Crist i la pilota, no?, vull dir que són dos qüestions essencials de genovès. Hem fet una tertúlia molt xula amb periodistes de pilota, te recomano que l'escoltes, amb Freddy també, que ha jugat contra genovès. Deixa'm que et pregunte ja com a alcalde, bueno, 5 anys després, 5 anys i una setmana després, la figura del genovès continua present al poble, no?
3: Sí, jo pense que, a veure, jo també el vaig conèixer com a persona, i tota la gent que el va conèixer sabia com era Paco. Ell va ser molt gran des del trinquet, però tenia un cor molt gran. Entonces ell venia pel carrer, mos saludava a tots, era una persona pues, que deixava pues, aquesta màgia que tenen les persones que tenen carisma. I ja vos dic, ell també era portador del Crist, jo també formé part de la cofradia esta, i allí tots els anys, la nit que velem el Crist, que és el dia 4, pues, sempre està la seva foto i els portadors que ens han deixat, i sempre el tinguem en el cor, tant sigui allí com quan parlem de pilota com en tots els llocs. I pense que hauríem de transmetre-ho a tots, perquè el que va fer Paco pues, no va ser una cosa...
0: No. Va ser històrica. Doncs sí. Pablo, que acabeu de passar molt bones festes, i aquest record també per a Paco Cabanes del Genovès. T'agraïs moltíssim que hagis estat amb nosaltres, Pablo Vila, alcalde de Genovès. Una forta abraçada i acabar de passar bones festes.
3: Igualment, una abraçada.
2: Adéu. Adéu.

0: i 36 minuts, continuem de festa en festa amb Carla Benavent. Bueno, sí que ja he perdut el compte de tots els pobles en el que estem. Però ara anem a la Ribera Alta, ens n'anem a Sant Joanet. Per què, Carla?
1: Bueno, és que són festes patronals. Avui comencen a les 9 de la nit amb un acte d'obertura de festes amb sorpreses. Després a les 10 amb sopar popular de Picaeta i sopar de... Bueno, el sopar és de Sobaquillo. A les 8 s'obriran les portes per a que puguen anar tots els... Bueno, la gent que s'ha apuntat. A les 12 de la nit, grup 7 covers i al finalitzar DJ Love Sanfe. Després, processó del pijama, que això em fa moltíssima curiositat. Sí, sí, sí. Esmorzar popular per als que hagin fet la processó en pijama. I després, demà dissabte, a les 8, repartiment des de i acompanyats per la banda musical Agrupació Musical Sant Joanet. A les 10 de la nit sopar, concurs de truites i les festeres posaran picar i hi haurà servei també de barra. A les 11 i mitja DJ Sergio García i acabem este cap de setmana perquè la setmana que ve continua tota la setmana les festes, que ara parlarem amb el regidor. El diumenge a les 11 del matí concurs de truc organitzat i patrocinat pels festers i festeres de 2026. I la setmana que ve, com estava dient, continuen les festes, però bueno, si els sembla, puguem continuar tractant dilluns, exactes.
0: I tant que sí. Saludem ara a la 1:38 a Carles Calabuig, ell és regidor de Sant Joanet. Carles, què tal, com estàs?
2: Hola, bona vesprada, com esteu?
0: Molt bé, no tant de festa com vosaltres.
2: Ja el vull que no parem.
0: Conta'ns, com esteu vivint les festes a Sant Joanet?
2: Bueno, com bé estava dient Carla, comencem ja aquesta setmana, concretament avui, amb el tradicional sopar de Sobaquillo, i donem l'inici a aquestes festes que acabaran el dissabte dia 15 de la setmana que ve. Unes festes per a totes les edats, per a totes les persones, aquells que vinguin a descobrir un poquet Sant Joanet, que sigui un poble molt menut, però convidem a tota la comarca que s'acosti, i que sorprendent que són unes festes molt pròximes, molt completes, molt boniques, i que n'hi ha, es veu, que n'hi ha molta germanor.
0: Bueno, i teniu les dues festes a l'estiu. Obriu vosaltres l'estiu en Sant Joan i pràcticament, no vaig dir que el tanqueu, però un poc sí també ara.
2: Efectivament, tinguem al Sant Joan la setmana del 24 de juny, les festes del Pató del Poble, de Sant Joan, i efectivament ara tenim els de en honor a la maleta de desemparats a meitat, bueno, finals ja quasi d'estiu. No diria que siguin els últims perquè tenim els nostres fills de Manuel, sí, que sí que estan en setembre, però quasi.
0: Bueno, i faltem els de la Pobla, que les tenim en octubre, que encara tardem més,
2: sí,
0: però bueno.
2: Però això ja és fora d'estiu.
0: Això ja és fora d'estiu. Bueno, però les temperatures més o menys són les mateixes. Mira, ja que estem en la Ribera, deixa'm també que saludem, perquè teníem uns problemes al telèfon amb a Rafael Aliaga, ja és alcaldessa de Rafael Guaraf, que també està en festes, bueno, està acabant-les. Rafaela, hola, com estàs?
3: Hola, Jordi,
0: vale,
3: molt bé.
0: Ara sí que escoltem.
3: Com tu has dit, ja acaben les festes, avui l'últim dia.
0: Vale, perfecte. Mira, Rafaela, li preguntem dues cosetes més a Carles des de Sant Joanet i en seguida ens contes tu també com han anat les festes del Crist. Però ara ja comprovem que us tenim així a tots junts en el telèfon. Carles, estàvem parlant d'això, no?, de les festes de Sant Joanet, i has dit una cosa molt, molt bonica, que m'agrada molt, no?, que és un poble molt xicotet, però molt acollidor.
2: Efectivament, al ser un poble menut, ens coneguem tots, però així tota la gent que vulgui o pugui acostar-se, veurà que aquesta proximitat, veurà aquesta germanor que n'hi ha durant totes les festes, i no durant totes les festes, sinó directament en el poble, que es veu, es nota. I això fa que tota la gent que vinga de fora pugui sentir-se acollida i veure que són unes festes en substància, podem dir.
1: Carles, abans d'acabar, que a mi m'ha cridat molt l'atenció, què és la processó del pijama? Com funciona això? Després hi ha un almorzar, estàs tota la nit fent la processó, com està l'assunt?
2: La processó del pijama és curiosa. Podríem dir que és, després de que acabi un poc la festa, és com si diguem, per a la gent un poc major, com si diguem l'after, no?
1: Que guai!
2: En la que una vegada acabat la festa, pues, se vol continuar un poquet més enllà. Aleshores, en el moment que s'acaba la festa, la gent torna a casa, fica el pijama, o el pantifassat, i se fa com una processó en

0: musiqueta, amb gent que va disfressar per tot el poble una vegada acaba la festa oficial, podríem dir.
1: Vaja, que xulo. Vaja, que guai. No l'havia escoltada mai. Doncs actes molt curiosos que descobrim així a les nostres festes. En este cas, les festes de Sant Joanet. Regidor, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Gràcies per estar amb nosaltres i a disfrutar de les festes. Una fortíssima abraçada.
0: A vosaltres per convidar-nos i per donar visita a Sant Joanet. Sí, igualment, i moltes gràcies.
1: Una abraçada. Adéu, adéu. Era Carles Calabuig, regidor de Sant Joanet. Ara tornem a Rafael Guaraf, que també tenen... Bueno, estava dient Carles això dels pijames. Bueno, en Rafael Guaraf també tenen avui un dia molt complet i una nit, que és el marrano, i que també la vestimenta és imprescindible per a, com bé diu el nom, emmarranar-se tot el que es puga. Rafael, estàs ahí, veritat?
2: Sí, estic
1: aquí. Perfecte, sí, vinga, va. L'últim dia de les festes del Crist. Com s'enfronta el marrano 2026?
2: Bueno, pues molt bé, després de tota la setmana que vam començar ja en els moros i cristians el cap de setmana, la presentació dels festers, ahir la festa al Crist del Consol, el dia 5 a Sant Antoni Abat i el dia 4 a la Dolorosa, que són els patrons, pues... Tu coneixes un poc les festes de Rafael Guaraf.
1: Una miqueta, sí.
2: Les festes que tu eres algo de Rafael Guaraf.
1: Però escolta'm una cosa, és que el marrano ha canviat, el marrano. Jo he estat mirant ara la programació que m'ha passat Carla i ara ja no, ara ho feu per la nit. Jo recorde que...
2: Sí, no, en guany, ara va dir-te.
1: Ah, vale, vale.
2: El marrano sempre, la tradició de tota la vida, el dia del marrano s'acaba i es fa, com tu bé has dit, el marrano.
1: Eso es.
2: La gent va pescar res, tirant tàuia, claro. Antigament, fent palles en l'albereda, però com tot va canviant i cada vegada té més calor. I en guany, les festes del Crist 2025, ho han canviat per la calor que fa, que cada vegada la gent anava menys.
1: Ja, ja.
2: És una novetat, esperem que tinga èxit. Jo des d'ací vull convidar a tots els que estiguen per al voltant aquesta nit, podran disfrutar d'una festa amb gran macrodisco mòbil en espuma i refrescar-se un poc en les temperatures que hi ha. I serà ja el colofó final.
1: Sí.
2: És la primera vegada que se farà el marrano per la nit, se farà també la volteta pel poble i s'acaba en una disco mòbil en espuma en el pati de les escoles velles.
1: Però
2: com tu has dit, sempre s'ha fet, s'ha fet la volta ja a les 5 o les 6 de la vesprada, i després allà a les 8 o les 9 de la nit o les 10, ja s'acaba tot. Enguany,
1: jo recorde fins
2: les
1: i tot
2: en la meva,
1: clar, jo recorde fins i tot en la meva època, però bueno, claro, és que va canviant, en la meva època d'institut, que clar, teníem amics i amigues a Rafel o noviets o novietes i anàvem al dia del marrano. Jo recorde que la nit passada, que és la nit del Crist, que l'orquestra s'acaba a les 6 o les 7 del matí o almenys abans s'acabava tardíssim, ja pràcticament et gitaves un ratet a descansar i quan te'l sabes i dinaves, ja era fer el marrano. Bueno, jo m'he arribat a clavar, Carla, en bases de rec plenes de borró i de queixir en una granota en el cap, literalment, i això era fer el marrano.
3: I continua fent així,
1: no? No, ara no. Ara està dient Rafael que sí.
2: No, ara no tant, però quan diu Jordi i en les sèquies, aixaputant-se de fang, que jo en la meva època també, s'acabaven les paelles... te tiraves el tot emmascarat del caldero, de les paelles, i això era fer el marrano. I ahir se tancava la festa. Ara se continua pegant la volteta pel poble, des de les cases pues, tiren auia, auia neta, a la xarangueta de la banda de música, van per ahir, i finalitza ja fent totes les orquestes en el pati de les escoles velles.
1: A mi una de les coses que també sempre m'ha cridat l'atenció de Rafa és que també teniu les festes molt pròximes. És que trobo que Carla va dir fa una setmana o dos que també van ser les filles de Maria. Després és el Cristo, vull dir, és tot molt... passa tot en un mes i ja està.
2: Sí. Nosaltres portem des de final de maig, que farem la Fira de la Tomaca, hasta avui, tots els caps de setmana en festa, perquè tinguem les pedanies, la festa de les festes del Tossalet,
1: del
2: Riu Rau... Tinguem també bous al carrer, ho tinguem la primera setmana de juny, després filles de Maria, que van ser el 15, bueno, el tercer cap de setmana de juliol. Per tant, hem portat quasi dos mesos
1: de no parar
2: en festes.
1: Sí,
2: així tenim totes les festes. Per tant, Només me queda també pues, convidar a la gent que estiga escoltant-nos, que avui poden vindre a fer la finalització amb la festa del Marrano.
3: A fer el Marrano.
2: Estem esperant-nos.
3: Rafaela, i abans d'acabar, quina és la valoració que fas de les festes d'este any? I també ja un poc de cara a l'any que ve, no? Ja estan preparant-se.
2: Sí, pues molt positives, la veritat que sí, s'està enguany tenint festers del CRIS 2026, els festers de 22 anys, un grup de 10 amics, molt bé, han organitzat unes festes molt bé per a tota la gent, amb diferents actes també lúdics, religiosos i culturals, i sobretot de festa. I una valoració molt bona, molt positiva, no hi ha hagut conflictes ni res. De cara a l'any que ve, pues de moment no tinguem festers.
3: Ai, estem ahí. En sèrio? Sí. Bueno, sí, jo perquè... crec que sempre estan antes de presentar-se.
2: Sí, no, que hi ha poquets. Normalment els festers del CRIS són els que fan els 22 anys.
3: Claro.
2: I és l'any que ve, la quinta que es toca l'any que ve és un any de poquets xiquets. No sé si n'hi ha dos o tres xics. Per tant, igual pues, estan decidint ajuntar-se en els de l'altra quinta perquè claro dos
3: sí.
2: o tres festers és poc. Bueno, però igual podem tindre una sorpresa que de vegades pues, els que fan els 50 anys han eixit de festers del CRIS.
1: És que anava a dir-te-ho, que no han de ser necessàriament joves de 16, 17, 18 anys. És que, ojo, cuidado. Doncs ho contarem i per descomptat doncs farem costat als pobles i les comarques, com fem sempre. Rafaela Aliaga, alcaldessa de Rafael Guaraf, que tingueu bon final de festes, bon dia i nit del Marrano. Una abraçada.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Adéu.
2: Per la possibilitat. Adéu.
4: A Dios le pedí fortuna y no me la concedió.
1: Bueno, jo crec que hem fet un bon recorregut, no, Carla? Ai, estic guai, està cansat
3: jo
1: i tot.
3: Jo també, t'ho juro, jo com si haurem anat a peu.
1: I encara ens queda ballar. No, és que tens 6 minuts de programa. Gràcies, Carla Benavent. Ens tornem a escoltar el pròxim dilluns, de nou en una secció de festa en festa, per a cobrir, com hem dit, les festes que tindran lloc durant la fira.
3: Sí, així és.
1: Perquè també volem estar abans
3: a tots els pobles
1: abans de la nostra programació especial.
3: Clar que sí.
1: Que tingues bon cap de setmana.
3: Igualment, adéu.

Rafael Guaraf, Sant Joanet, Quesa, Genovés, Xella, Millares, Font de la Figuera, Antella, tots estos són els pobles en els que hem estat en esta hora de ràdio, així, el de festa en festa, ara ja, acabant el programa.

0: La Ventana. Radio Xàtiva.
1: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
2: Oye, ¿te has cambiado las gafas?
3: Sí, me he comprado dos gafas graduadas chulísimas por solo 146 euros. Las de pista con antirreflejante y ahora voy a recoger las de sol graduadas.
2: ¿Dos gafas por ese precio?
3: Sí, vente. Acompáñame a Óptica Vicente Sancho.
4: Este verano llévate unas gafas de vista y otras de sol por solo 146 euros. Óptica Vicente Sancho, en Alameda Jaime I de Xàtiva, junto a Joyería Sancho.
5: ¿Et sona la marca Ser Empresarios?
6: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
5: Això mateix. Has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I així a Xàtiva hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 15 d'octubre, amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
6: I què cal fer per apuntar-se?
5: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Xàtiva i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren. Radio Xàtiva, 94.6 FM, Cadena Ser.